Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 91%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: I don't know how it happened, but suddenly I feel a little bit of magic.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 92%.

0: innocent el que podem guanyar.
1: Qui pogués tornar a Menorca, com fèiem cubates al sol de la costa. Quan després de col·locar-la trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de l'Aris Uxari, de no saber on som, no saber què dormir. Respira, mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre el sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada. Quan en rebia el cos fa amb unes creps de matinada. I a nit on sent el petard, dues ens fa tard. Els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia. Les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni, quan pujava a l'escenari.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc

0: En punt les 8 del matí. Primera connexió amb l'equip viari. Com es desperta el dia a les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs pendents de diversos accidents que compliquen la circulació. La P7 està tallada a Bàscara en sentit Girona per un accident. A Subirats, sentit Tarragona, hi ha només un carril obert per un altre accident. La Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva en tots dos sentits de la marxa. I a la C17, a Lliçà de Vall, en sentit Vic, un altre accident talla un carril i provoca retencions.
0: Matí d'homenatges i reivindicació de la figura de Lluís Companys quan fa 86 anys del seu afusellament. La tradicional marxa de torxes ha obert l'ofrena floral de partits i institucions al monument i a la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota serà la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar el nom a Front Ampli. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons Abans del Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. I el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords, ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Madrid guanya el Camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També la Champions, el PSG, guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I el temps continuarà estable, sol o alguns núvols baixos localitzats, especialment al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores. Temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent.
2: Trescat Info.
0: 8 del matí i 3 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament. A primera hora del matí s'ha fet la tradicional marxa de torxes i després les ofrenes florals al monument del president a Montjuïc. Allà hi tenim a la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on, recordem, va ser afusellat pel franquisme el president Companys avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el seu llegat antifeixista i amb la mirada...
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

0: Ampules, 9 del matí. Un pescador localitza un cadàver a la costa de Sitges al Garraf. Tot apunta que es podria tractar del nen de 12 anys de Granollers desaparegut a principis de mes durant els forts aiguats. Ara s'està pendent de les proves de l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge per determinar-ne la identitat. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. Els pronunciaments durant les ofrenes florals al Fossar i la tomba del president a Montjuïc no poden esquivar la proximitat de les eleccions espanyoles. Satisfacció d'Esquerra i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'Amnistia Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses del 1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara a la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa de Colau ja afirmava que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutinés més suports. Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta i avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès, de Volodymyr Zelensky. El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran la setmana que ve i que l'enfrontaran al candidat de la ultradreta, Flavio Bolsonaro. I des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània amb l'accent posat en la cultura popular. Programa més de 80 propostes, la majoria d'elles estrenes.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra amb 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City domicili per 2-4. Vinícius és sancionat en 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. En bàsquet, la sisa joventut guanya l'Andorra 96-75 en partit pendent de la Lliga CB i a l'Eurocup femenina debut amb victòria contundent de l'Espart Unigirona davant l'Ostrava Txec 77-49.
0: Continuarà el temps estable, sol, alguns núvols baixos localitzats especialment en prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores, temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent.
1: Trescat Info.
0: 9 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. De seguida anem a Montjuïc. Abans us explicarem que s'ha localitzat un cadàver a la costa de Sitges, al Garraf, que podria tractar-se del menor desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, durant els forts aiguats de principis de mes. Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos, que amb una embarcació s'hi van desplaçar. Ara el cadàver s'ha enviat a l'Institut de Medicina Legal de...
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 89%.

les copes, un poc de fum, una làmpada vermella i flaixos de tele muda a les parets, aquí davant del foc. Em sento bategar les galtes i vaig cansès com una teia. No sé si sóc en un pou, en una cisterna.

0: Són les 10. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confirma que el cos trobat a la costa de Sitges correspon al menor de 12 anys de Granollers desaparegut a principis de mes durant els forts aiguats. Un pescador va trobar el cos surant a l'aigua a l'altura del port Ginesta. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. En les seves intervencions han coincidit en un discurs per frenar l'ascens de l'extrema dreta durant les ofrenes florals al fossar i la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra Republicana i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar la denominació Front Ampli. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons avança el Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. Una antiga caserna de la Guàrdia Civil a tocar de l'estació d'esquí de Becaire es destinarà a lloguer social. La Generalitat i el Consell General han comprat l'edifici amb l'objectiu de reduir la pressió sobre l'habitatge que provoquen el turisme i les segones residències. La guerra d'Ucraïna escala com mai al Mar Negre. A Romania, les autoritats busquen 8 dels 12 membres de la tripulació d'un vaixell incendiat a les seves aigües territorials després d'un nou atac rus contra la veïna Ucraïna, que referma els riscos per a la navegació a prop del flanc oriental de l'OTAN. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà.
1: Esports.
2: El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. I en bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga CB i a l'Eurocup femenina debut amb victòria contundent de l'Esparun i Girona davant l'Ostrava Txec per 77-49.
0: Ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 89%.

0: Són les 11. El cos trobat a la costa de Sitges és el del menor de 12 anys desaparegut a Granollers durant els últims aiguats. Ho ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja ha traslladat el seu condol a la família del noi. El debat de les pensions es cola en precampanya electoral. El president espanyol, Pedro Sánchez, anuncia o fa des de Brussel·les que pujarà les pensions abans d'acabar l'any, encara que estigui en funcions. Acusa PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos personal ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tromba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa tot just 86 anys del seu afusellament. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar a la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions pels comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al matí de Catalunya Ràdio les dificultats a la proposta per la negativa d'Esquerra a pactar amb els comuns. El Mar Negre és l'escenari d'una escalada de la guerra a Ucraïna. Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es restableixi el servei dels satèl·lits a Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el seu suport al president Zelensky. Els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona a Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. El propietari, un fons d'inversió, vol fragmentar aquests pisos i llogar-los per habitacions. La protesta busca pressionar l'Ajuntament de Barcelona per tal que expropiï l'edifici. I des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat aquest any en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria de les quals estrenes.
1: Esports. El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City domicili per 2-4. Vinícius és sancionat en 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del dia 25. El brasiler diu que el peguen a tots els partits i a sobre el castiguen, i Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. I en bàsquet, la sisa joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga CB, i a l'Eurocup femenina debut en victòria contundent de l'Espar Unigirona davant l'Ostrava Txec, 77-49.
0: Pel que fa al temps, ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'acostaran als 30, a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte a ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals a la costa i també al prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen pràcticament 4 minuts de les 11. Us parla David Badia, gironès, en nom dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs el que farem tot seguit, amb un punt en sigui possible, és marxar fins a Granollers. Recordem que s'ha localitzat el cos a la costa de Sitges, al Garraf del menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers, al Baix Oriental, durant el...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 75%.

0: Són les 12. Minut de silenci aquest migdia a Granollers en record del nen de 12 anys que va desaparèixer amb els aiguats del dia 5 d'octubre. El cos del menor el van trobar al mar a prop de Sitges ahir a la tarda. És la quarta víctima mortal del temporal de primers de mes. El debat de les pensions es cola en la precampanya electoral. El president espanyol Pedro Sánchez anuncia des de Brussel·les que apujarà les pensions abans d'acabar l'any, encara que estigui en funcions, i acusa el PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos per frenar l'ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tomba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa 86 anys del seu afusellament pel franquisme. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar en la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions per als comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al Matí de Catalunya Ràdio les dificultats de la proposta per la negativa d'Esquerra Republicana a pactar amb els comuns. El Mar Negre és l'escenari d'una escalada en la guerra d'Ucraïna. Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es restableixi el servei de satèl·lits Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el suport a Zelensky. Els conductors han notat les conseqüències de la guerra de l'Iran a la seva butxaca. El conflicte a l'Orient Mitjà ha fet pujar un 15% el preu de la gasolina i un 21% el del dièsel abans de la bonificació actual de 20 cèntims al litre dels combustibles. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència. Des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria estrenes.
1: Esports.
2: El Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic del dia 25. Després de dues jornades disputades a la Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. Entre aquests hi ha el Barça, el Madrid, el Paris Saint-Germain, l'Arsenal o el Betis. I en vol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I el temps, ambient càlid, amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us parla Mireia Sala Santapau. Minut de silenci aquest migdia a Granollers en record del nen de 12 anys que va morir arran dels aiguats del dia 5 a la capital del Vallès Oriental. El cos del menor el van trobar al mar, a prop de Sitges, ahir a la tarda, després de molts dies de recerca infructuosa. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, minut de silenci amb el toc de campanes de dol aquí a la plaça de la Porxada de Granollers. Tot el consistori a l'esport.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 69%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Ja han trobat en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer a Granollers fa 10 dies durant els forts aiguats que van escombrar mig Catalunya. El seu cos ha aparegut al mar entre Sitges i Castelldefels. El van trobar ahir a la tarda, el va trobar un pescador. Ho hem sabut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest matí, a l'homenatge a Lluís Companys, avui que fa 86 anys que el franquisme el va afusellar, ha donat el condol a la família. També ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa X. Un cop per la capital del Vallès Oriental que s'havia bolcat en la recerca d'en Rami. Sentim l'alcaldessa.
2: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca.
1: L'Ajuntament de Granollers ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça de la Porxada i ha decretat un dia de dol. Quedaria encara una altra persona desapareguda arran de la llevantada. És un home que va caure a la riera de Pineda de Mar. Les feines de rescat per trobar-lo, però en aquest cas ja es van suspendre fa dies. Són els efectes més funestos de les últimes pluges fortes. I, Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ahir ens deies que de cara al cap de setmana podria ser que es tornés a complicar molt el temps. Què apunten els mapes a dia d'avui? És dijous encara, però segur que poden ser una mica més afinats que ahir.
3: Doncs sí, sempre són una mica més afinats, però haurem d'esperar els mapes de dissabte al matí per prendre decisions, perquè dissabte al matí encara no s'esperen aiguats i serà la tarda quan arribin a les comarques de Girona i possiblement vespre i nit a les de Barcelona per estendre's de matinada i diumenge a les de Tarragona. També plouria a Ponent, també plouria al Pirineu més occidental, però és en aquestes dues darreres zones, Ponent i Pirineu Occidental, on la pluja seria més mansa. En canvi, a la costa i prelitoral hi pot haver aiguats, que també arribarien a punts del País Valencià, les Balears i la Catalunya Nord, i que podrien ser molt abundants. Aquest cop, a diferència de les tempestes de fa dies, és una llevantada amb temporal marítim. Aquesta és la novetat i, per tant, també hi pot haver afectació a les platges. Alguns registres entre dissabte a la nit i diumenge podrien superar acumulats els 200 litres per metre quadrat. Ara bé, falta dies i les decisions, les activacions d'alertes, etc, etc, hauran d'esperar, possiblement, com dèiem, a dissabte al matí.
1: Entesos, doncs, Francesc, demà ho concretem una miqueta més. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: Catalunya al dia.
1: I a més, altres coses al Catalunya al dia d'avui. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Més incendis, però han cremat menys, o el que és el mateix, focs més violents i simultanis, però que s'han apagat més de pressa. És el balanç de la campanya d'aquest estiu.
4: Els bombers han actuat en 450 focs forestals, per sobre de la mitjana dels últims anys, però en 8 de cada 10 incendis d'aquest estiu, la superfície cremada ha estat inferior a una hectàrea.
1: I una dada per reflexionar, només un 15% dels focs ha estat provocat per llamps, la resta derivats de l'activitat humana, ja sigui per voluntat, expressament, en el cas dels piròmans, que suposa un de cada 5 focs, o per un accident o una negligència. Els incendis, que no deixen de ser una conseqüència més del canvi climàtic pel combustible que s'acumula als boscos i que s'agreuja per la sequera, una falta d'aigua que ha fet baixar abans, a les muntanyes del Pallars, 3.000 caps de...
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 63%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia. Ja,

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania a brincar a sumar-s'hi.
0: Canviem de comarques, anem fins a les gironines, perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
23: A mi veure els xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
24: Com molt tova, el mateix que ella. Sí.
23: Tova és una sensació molt bona, perquè a mi m'agrada molt, és tova.
22: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
25: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
0: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
25: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
25: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
25: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del reial patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
8: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
8: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació jugats ahir l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, L'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el patinatge artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
1: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
1: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
1: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
8: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirmant la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és el País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mir Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27, per uns comptes ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats a gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se públic.

0: a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
2: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
3: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
2: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
0: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
0: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
7: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
8: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
6: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
1: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Quatre dels últims set consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge,

0: i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
1: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
0: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
2: Notícies en xarxa.
3: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
5: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
4: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
3: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
6: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
7: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
6: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
3: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
8: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
9: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
8: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
3: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
10: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
11: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
3: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
11: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per un arma de foc.
3: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
11: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
3: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
11: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
3: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
12: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
13: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
12: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
3: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
15: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
14: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
3: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
11: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de Georges Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
3: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
16: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
17: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
16: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
18: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
16: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3 gols a 4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3 gols a 1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre al Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la Penya. La Penya va guanyar.
19: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
16: El tècnic de la Penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, en vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.
20: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
2: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les pensions, que entren de ple en campanya de cara a les eleccions del 29 de novembre. El PSOE acusa el PP d'amagar que volen aplicar retallades als pensionistes. Feijó ho nega categòricament. També hem connectat amb Granollers, que està de dol després que s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de principis d'octubre. I ens hem fixat també en les ajudes del govern espanyol al dièsel, que segons els experts no acaben d'arribar als consumidors. De fet, fins a un terç d'aquestes ajudes van directament a augmentar el marge de benefici de les gasolineres. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs que el Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari Oponès en què un grup de militars es vanten de pallissar migrants a Ceuta.
4: O sea que si ho vanten molt a mà, passant de la...
3: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, diu un soldat a un altre, durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per immigrants a Ceuta, i això és la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i altres que ha publicat, com diem, el diari Oponès posen veu a les pallisses i tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. Ha mort un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià. La víctima ha quedat atrapada entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Hola, bona tarda. La víctima, que era un veí d'Aitona, treballava en una granja del carrer Moreira. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia, una dotació dels bombers de la Generalitat i membres del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
3: I un últim apunt, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement. Els controls rutinaris i una radiografia de tòrax que li han fet aquest matí mostren una bona recuperació del pulmó operat, segons ha informat el Vaticà aquest migdia. A més, segons l'últim comunicat mèdic, el pontífex fa totes les activitats diàries de manera autònoma, així com també les sessions de fisioteràpia. El Papa va ser operat dimarts, recordem-ho, se li va extirpar un nòdul maligne al pulmó dret i està previst que continuï ingressat almenys una setmana. L'agenda oficial ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre.
2: Passen 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
7: Bona tarda, Òscar.
2: Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Què tal? Tot bé?
9: Molt bé.
8: Tot bé.
2: Perfecte, escolta'm.
9: Anar fent com els de Benavent.
8: Millor que el món, que diu aquell.
2: També, però escolta'm.
9: Millor que el Madrid.
8: Millor que el Madrid.
2: Bueno,
9: però
2: hi
9: van guanyar.
8: Sí,
9: però d'aquella manera, d'aquella manera.
8: Home, me'n vaien a dormir, que perdien estrepitosament.
9: Ara el Mourinho està enfadadíssim. Això sempre és motiu d'alegria.
2: Que la gent no s'equivoqui. No estem al Tot Costa, eh? Estem al Catalunya migdia. Que veig que tenen ganes de fer tertúlia esportiva. Anem amb un tema que fa l'efecte que no va de futbol. Ja sabeu que els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: No vas de futbol, tu, que no?
10: No ho sé, perquè abans es deia que tot era política i ara diria que tot és futbol.
2: Ah, molt sí. Bé. és una manera de veure.
9: Sí, futbolitzat tot.
2: Futbolitzat tot, exacte.
10: Sí, una mica. A veure, vaig al contrari, vaig cap a la política.
2: Molt
10: vaig
2: bé.
11: FM.
12: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.

0: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la del Front Ampli, que lidera Colau. I l'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front. Els líders dels 27 tanquen files amb Kiev i rebutgen el nou gir de Donald Trump respecte a la guerra d'Ucraïna. El canceller alemany descarta la pretensió de la Casa Blanca de gestionar els actius russos congelats. Alguns socis admeten que caldrà més ajuda de Brussel·les per aconseguir la victòria al conflicte. I Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. Partits polítics, govern i institucions han reivindicat avui la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, en el 86è aniversari del seu afusellament pel franquisme. L'homenatge ha estat marcat per la precampanya de les eleccions espanyoles del 29 de novembre amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta. I en temps per la cultura, us explicarem que el Festival de Sitges entrega avui el Gran Premi Honorífic a Dani De Vito, que celebra 55 anys de carrera i els 30 anys del seu film Matilda. L'actor i director nord-americà de 82 anys presenta el certamen la comèdia negra Drac, que ha rodat en família.
1: Esports.
2: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. El Barça, d'altra banda, ha anunciat la presència de la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator. La samarreta blaugrana per al clàssic del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, el Barça femení lluirà golf a la samarreta en el partit de Lliga contra el Granada. I un únic apunt a l'agenda del dia. El Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 7:15 en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, tarda assolellada arreu del país, tret d'alguns núvols inofensius al litoral i al prelitoral. Les temperatures es mantindran altes a les Terres de l'Ebre, a tocar dels 30 graus, mentre que a prop de la costa les màximes han baixat. I demà serà un dia similar al...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 64%.

0: Bona tarda, són les 5. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions per accidents a l'autopista AP7 entre la Roca del Vallès i Montornès en sentit sud. La Nacional 340, que es manté tallada al Vendrell en sentit nord a causa d'un accident amb un camió implicat. I també complicacions a la C12 a Móra la Nova per una topada si fa pas alternatiu.
0: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat també PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de forces de l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la del Front Ampli, que lidera Colau. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. L'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les seves aigües territorials, proposa ara crear un comandament militar conjunt de l'Aliança per fer-hi front. I els líders del 27 tanquen files amb Kiev i rebutgen el nou gir de Donald Trump respecte a la guerra d'Ucraïna. El canceller alemany descarta la pretensió de la Casa Blanca de gestionar els actius russos congelats i alguns socis admeten que caldrà més ajuda de Brussel·les per aconseguir la victòria al conflicte. La Fira Mediterrània es posa en marxa avui a Manresa amb 85 propostes de diferents disciplines de les arts d'arrel que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat. Aquesta iniciativa, Obrador d'Arrel, ha impulsat més de 100 projectes en només 5 anys.
2: Esports. El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la 9a jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. El Barça, d'altra banda, ha anunciat la presència de la firma Golf One, creada pel raper Tyler, The Creator, a la samarreta blaugrana per al clàssic del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, el Barça lluirà golf a la samarreta femenina en el partit de Lliga contra el Granada. I a l'agenda del dia, el Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 6:45 en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I repàs també la previsió meteorològica. Tarda assolellada arreu del país, tret d'alguns núvols inofensius cap al litoral i prelitoral. Les temperatures es mantindran altes a les Terres de l'Ebre, a tocar dels 30 graus, mentre que a prop de la costa les màximes han baixat una mica. Demà serà un dia similar al d'avui. El canvi de temps, de fet, arribarà dissabte a la tarda.
3: Trescat Info.
0: 5:03. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Doncs comencem. Les pensions han entrat ja de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 64%.

0: Rescat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I per obrir aquesta hora fem un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara complicacions per accidents, aturats a la P7 entre la Roca del Vallès i Montornès en direcció Barcelona, també a l'autovia A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, igualment en direcció d'entrada per una altra topada, i afecta per darrere la B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu, direcció Barcelona.
1: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli, que lidera Colau. En l'àmbit internacional us explicarem que l'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança per fer-hi front. I que almenys 4 persones han mort en un atac dels rebels hutis contra el Palau Presidencial del Iemen. L'objectiu dels insurgents era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita, que hi ha al mateix palau, en l'enèsim bombardeig dels últims dies entre les dues parts i que ja ha deixat 19 morts en posicions saudites. I el Ministeri de Defensa investigarà els àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets, arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. I la novel·la gràfica Relaciones Peligrosas de Koldo Azpitarte i Miquel Bao recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Levy. La també bibliotecària i activista comunista va escriure un llibre sobre Cajal als anys 70, quan va tornar de l'exili a Moscou i Pequín.
0: Esports.
3: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. Males notícies per l'Arsenal femení, que perd de 8 a 10 setmanes Mariona Caldentey per una lesió muscular. Ho ha avançat aquesta tarda la seva entrenadora, René Slegers. Això vol dir que Caldentey serà baixa pel Camp Nou el 12 de novembre, quan havia de jugar contra el Barça a la Champions. I a l'agenda del dia, el Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 6:45 en partit de la quarta jornada de la Champions.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 67%.

0: Bona tarda, són les 7. I comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Retencions per diversos accidents a l'entrada a Barcelona per la C58 entre Montcada i Torrebaró, la ronda litoral des de la zona Fòrum i fins a Poblenou en direcció Llobregat, autovia A2 entre el Bruc i Collbató, direcció Barcelona, i d'altra banda per un vehicle avariat, les autopistes C16 i C58 entre Terrassa Oest i Terrassa Est en direcció Barcelona.
0: Les pensions entren ja en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve. D'acord amb l'IPC, i ha acusat també PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de forces de l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la de Front Ampli, que lidera Colau. Defensa investigarà els àudios publicats per Diari Oponés en què un grup de militars presumeixen de pallissar migrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. L'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'esclada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les últimes aigües interterritorials, proposa crear un comandament militar conjunt per l'aliança per fer-hi front. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort d'un nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia se n'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda, a prop de Sitges. El plenari extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI als propietaris d'habitatges turístics entre un 50 i un 150%. L'encariment es farà en funció del nombre de pisos que es tinguin. De les 10.600 llicències que hi ha a Barcelona, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. I la novel·la gràfica Relaciones Peligrosas de Koldo Azpitarte i Michael Bau recupera el llegat del neuroscientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katy Lewy. La també bibliotecària i activista comunista va escriure un llibre sobre Cajal als anys 70, que va tornar de l'exili a Moscou i Pequín.
2: Esports. El Barça d'handbol està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions. L'Equador de la primera part domina el conjunt blaugrana per 5-9. En futbol, el Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. I Mariona Caldentey serà baixa a l'Arsenal femení entre 8 i 10 setmanes per una lesió muscular i es perdrà el duel de la Champions al camp del Barça del 12 de novembre.
0: I repassem també la previsió meteorològica. A poc s'acaba ja el temps estable i tindrem un canvi de temps de cara al cap de setmana. Fins aleshores, cel serà, això sí, a l'interior i núvols al litoral. Divendres al matí tindrem boires i núvols baixos a les planes interiors i a la tarda hi haurà també algun núvol cap a la costa. Les pluges arribaran, això sí,

0: teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 79%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, a les 8. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat Partit Popular i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. L'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança per fer-hi front. Els líders dels 27 tanquen files amb Kiev i rebutgen el nou gir de Donald Trump respecte a la guerra d'Ucraïna. El canceller alemany descarta la pretensió de la Casa Blanca de gestionar els actius russos congelats. Alguns socis admeten que caldrà més ajuda de Brussel·les per aconseguir la victòria al conflicte. I nou dia de protestes violentes a Albània, on des de dimarts milers d'estudiants albanesos s'enfronten a la policia per la qualitat educativa i la corrupció política. Els disturbis ja han deixat més d'una setantena d'agents ferits i desenes de detinguts. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. 450 incendis forestals i més de 4.800 hectàrees cremades és el balanç de la campanya d'incendis d'aquest estiu. Els bombers de la Generalitat alerten que els focs són cada vegada més virulents i es donen de manera més simultània. A més, alerten també que els Pirineus també són vulnerables per les tempestes elèctriques. I en temps de cultura us explicarem que el Festival de Sitges entrega avui el Gran Premi Honorífic a Dani De Vito, que celebra 55 anys de carrera i els 30 anys del seu film Matilda. L'actor i director nord-americà de 82 anys presenta el certamen La comèdia negra Drac, que ha rodat en família.
2: Esports.
3: El Barça d'handbol està jugant a la pista el Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions. Està guanyant l'equip blaugrana per 20-31. També en joc els quarts de final del Mundial Masculí d'Hockey Patins al Paraguai. Està jugant la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans. Ara mateix guanyen per 1-0 a Xile. I el Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup.
1: I el temps estable que hem tingut aquesta setmana s'acabarà aquest divendres, un dia de sol amb boires matinals a les planes interiors i alguns núvols a la costa. Les temperatures es mantindran semblants a les d'avui i el canvi de temps arribarà dissabte, a partir del migdia, amb pluges abundants i intenses.
0: Trescat Info.
1: Soc en Joan Vilaplana, passant ara mateix 4 minuts de les 8.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música, el teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 89%.
0: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
7: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem un títol de Donizetti que va haver de lluitar contra la censura de forma ferotge. Avui, Maria Estuarda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Maria Estuarda és una tragèdia lírica, òpera tràgica en tres actes amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Giuseppe Bardari, tot i que basat en l'obra Maria Stuart de l'any 1800 de Friedrich von Schiller. Amb la seva forma original, marcada per la censura, va ser estrenada el 30 de desembre del 1835 al Teatre La Scala de Milà. L'estrena catalana seria al Teatre de la Santa Creu l'any 1842, però no arribaria al Gran Teatre del Liceu fins l'any 1969, concretament un 5 de gener. En quant als personatges principals que apareixen en aquest títol, la gran protagonista és lògicament Maria Estuarda, reina d'Escòcia, empresonada per la seva cosina Elisabet I d'Anglaterra per motius polítics. En l'òpera la presenten enamorada del comte de Leicester, estimat també per la reina anglesa. És un paper per soprano de coloratura, però donada la seva tessitura baixa, es pot ser interpretat, i de fet és així habitualment, per una mezzo-soprano que tingui, però, una bona regió aguda. De tota manera, la versió de soprano compta amb espectaculars sobreaguts que en aquest cas no existeixen en la partitura, sinó que són opcionals, marcats en aquest cas per la tradició lírica. Elisabet és la reina d'Anglaterra, Elisabet I, paper aquest per soprano o mezzo-soprano que exigeix autoritat i energia escènica, però també agilitat i trinats. Leicester és l'amant de Maria Estuarda, però estimat per la reina Elisabeta, paper per tenor líric lleuger que exigeix agilitat i domini de la regió aguda, tot i que no arriba a emetre en tota l'òpera cap do de pit. Talbot és un sacerdot catòlic clandestí al servei de Maria Estuarda, paper modest per baix que exigeix serenitat i autoritat. Lord Cecil és el confident i instigador de la reina Elisabeta, paper per baríton amb poca presència, i finalment Anna és la confident i amiga de Maria, paper per soprano sense gaire relleu. També hem de dir que hi apareix el cor, que té una presència força rellevant. Maria Estuarda forma part, com bé sabeu, del conegut cicle Tudor. És la continuació d'Anna Bolena, on apareix la mare d'Elisabeta, mare Anna Bolena, i precedeix a Roberto de Veré, on ens presenten ja una decrèpita Elisabeta. Totes tres òperes estan al voltant de la figura del reina Elisabet I d'Anglaterra. Donizetti havia pensat en Felice Romani per escriure el llibret que avui ens ocupa, el de Maria Estuarda, atès que va ser Romani l'autor del llibret d'Anna Bolena, però aquest es va negar a realitzar-lo. El compositor va contractar aleshores a Giuseppe Bardari, un jove advocat de 17 anys. Donizetti havia decidit que la trama de l'òpera es basaria en una peça de Schiller que al seu torn narra fets ficticis sobre la reina Maria I d'Escòcia, Maria Estuarda. Com moltes altres òperes de l'època, Maria Estuarda va tenir inconvenients amb la censura. Donizetti la va compondre per encàrrec al Teatre San Carlo de Nàpols, però durant els assajos, l'any 1834, va rebre l'ordre de canviar el text per eliminar qualsevol referència a la disputa entre Elisabet I d'Anglaterra i Maria Estuart i l'execució de Maria a l'òpera. Hem de tenir en compte que la cort de Nàpols, governada aleshores per Borbons, en aquells moments era la més conservadora d'Europa, de manera que va estrenar-se amb retalls a causa de la censura i titulada com a Buondelmonte. La trama es basa doncs en les vides de Maria, reina d'Escòcia, i la seva cosina Elisabet I d'Anglaterra. En prohibir al rei la representació de l'obra, Donizetti va respondre eliminant parts de la seva composició, que aprofitaria per un treball posterior i sota el títol, com dèiem, de Buondelmonte. La soprano Maria Malibran va forçar una estrena a la Scala de Milà ignorant la revisió censurada, però Milà aleshores reforçava la prohibició. Adonant-se de la impossibilitat de seguir la seva carrera a Itàlia, es va plantejar una estrena a Londres, però la mort de l'any 1836 va anul·lar aquest projecte. El 1866 Maria Estuarda tornava doncs al Teatre San Carlo, en aquesta ocasió amb el seu llibret original, ja que la dinastia Borbó ja no regnava a la ciutat i això va fer possible la seva estrena. En tot cas, deixem els antecedents i els problemes amb la censura i anem a conèixer ja el resum argumental i la música que va concebre Donizetti més enllà de la censura. A l'inici del primer acte de l'òpera Maria Estuarda de Donizetti hem de situar-nos a la cort d'Elisabeta d'Anglaterra. L'ambaixador francès ha proposat un casament de la reina amb el rei de França, motiu pel qual s'ha celebrat un torneig al seu honor. Així doncs, al primer acte apareix en escena la reina Elisabeta, que té sentiments contrariats. El casori amb el rei francès seria de gran ajuda en el panorama polític internacional, però Elisabeta està enamorada del comte Leicester i no vol renunciar a casar-se amb ell. Talbot, que és catòlic en secret, en lloc d'anglicà, que és l'església de la que n'és cap la reina d'Anglaterra, en aquest cas Elisabeta, es dirigeix a la reina confiant en que el bon ambient que es viu a la cort serà l'idoni per demanar clemència per Maria Estuarda, que porta molts anys empresonada. La reina no rep la petició amb gaire entusiasme, és més, està disposada a executar-la si es confirma que Leicester està enamorat de la seva rival. Sentirem doncs a la reina Elisabeta en la veu de la mezzosoprano Elina Garancha, mentre que Talbot és el baríton Ildebrando d'Arcangelo.

Entrarà en escena Leicester i la reina, per posar-lo a prova, li demana que comuniqui a l'ambaixador francès que accepta la boda amb el seu rei, esperant que Leicester doni mostres de gelosia. Però el comte no manifesta cap emoció i la reina, esclar, s'indigna. Quan la reina marxa, Leicester parla amb Talbot, que li dona notícies i un retrat de Maria a la que Leicester estima. Leicester afirma que lluitarà doncs fins morir per tal de poder alliberar-la. La reina ha escoltat les últimes paraules i Leicester ha de donar-li la carta de Maria en què demana una audiència amb la reina. Com que Leicester assegura que no l'estima, la reina accedeix a l'entrevista sol·licitada per Maria, però segueix sospitant sobre l'enamorament de Leicester perquè la seva actitud de constant insistència en favor de la presonera li fa pensar que està realment enamorat d'ella. Luciano Pavarotti és Leicester i Huguette Tourengeau, la reina Elisabetta, en una gravació de l'any 1976 dirigida per Richard Wöhring.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Maria Estuarda de Donizetti. Ens ubiquem al castell de Forseringhay. Maria es passeja amb la seva confident i amiga Anna Kennedy. Maria troba a faltar els seus anys feliços com a reina de França i lamenta el seu forçat exili. Acte seguit, se senten sons de caça i Maria es posa nerviosa sabent que, tal vegada, es trobarà amb la reina Elisabetta. Maria Estuarda és la soprano Nathalie Dessay.

L'assistent paràgic li comunica a Maria que la reina ha accedit a l'entrevista i li aconsella a l'estuarda que es mostri el més humil possible, cosa que l'estuarda lamenta, encara que valora molt el risc que ha assumit l'assistent intercedint davant la reina. Escoltarem doncs el duo i cabaleta d'aquest duet de Tutti Abandonata i A Se il mio cor tremò jamai. Són Edita Gruberova i Francisco Araiza.

Acte seguit apareix Elisabetta. L'entrevista entre les dues reines no pot començar pitjor. Nerviosa, la reina actua davant de Maria de manera altiva i encara que aquesta s'humilia, Elisabetta li recorda els seus antics delictes i l'insulta. Intervé Leicester aconsellant moderació i Elisabetta també tracta el conte amb sarcasme. Finalment, Maria no pot aguantar més humiliacions i dirigint-se a la reina li recorda que és filla d'una reina il·legítima, des del punt de vista catòlic, esclar, Anna Bolena, i la qualifica de meretriu obscena, que ha profanat el tron anglès. Escoltades aquestes paraules, Elisabetta fa arrestar a Maria i pren les mesures necessàries per executar-la, amb gran satisfacció de Lord Cecil, que sempre li havia recomanat eliminar-la. És aquest el famosíssim duet de la confrontació de les dues reines que tants mal de caps va generar a Donizetti, sobretot pel llenguatge usat per les dues monarques, i en particular en la veu de Maria, ja que li diu el següent: filla impura de Bolena, parles tu de deshonor? Meretriu indigna, obscena, en tu caigui la meva vergonya. El teu peu ha profanat, vil bastarda, el tron anglès. Déu-n'hi-do. És el final del segon acte, l'escoltarem des de la gravació de l'any 1990, dirigida per Giuseppe Pataner, amb l'orquestra de la Ràdio de Múnich, i intervenen Edita Gruberova com a Maria, Agnès Balsa com a Elisabetta, Iris Vermilion com a Anna, Francisco Araiza com a Leicester i Francesco Alero d'Artenya com a Talbot, a més de la intervenció del cor.

adaptarse y de Reacta. Seguim els moments d'òpera. El tercer acte de l'òpera Maria Estuarda de Donizetti comença a l'estudi de la reina. Lord Cecil pressiona a Elisabetta, que encara dubta perquè signi la sentència de mort. Però al veure entrar a Leicester, la reina, per despit, decideix signar-la. El comte demana clemència, però la reina es mostra inflexible i li ordena, a més, que assisteixi a l'execució. Dirigits per Richard Vonnegut en una gravació del segell Decca, la mezzosoprano Huguette Orengo és Elisabetta, el tenor Luciano Pavarotti, Leicester, i el baríton James Morris, Cecil.

El segon quadre de l'acte tercer es desenvolupa al castell de Fotheringay. Maria està preocupada per les conseqüències que pot tenir el seu incident amb la reina per Leicester, arriba Talbot, que com a sacerdot catòlic es mostra disposat a escoltar-la en secret de confessió. Maria es confessa i així se sent alleujada. Ens ubiquem ara a la sala anexa al patíbul. La fidel Anna Kennedy ha reunit els amics de Maria que s'horroritzen quan veuen el patíbul preparat. Arriba Maria i entona una emotiva pregària que tots segueixen. La canta la mezzosoprano Joyce Di Donato.

0: Després d'aquesta preciosa pregària, Maria deixa un record a la seva amiga Anna i quan entra Lord Cecil, dient que li serà concedit un últim desig, demana que Anna la pugui acompanyar fins al patíbul i fa saber que perdona a Elisabetta. Aleshores entra en escena Leicester, ho fa desesperat i Maria li diu que la seva fortalesa serà el millor suport en el moment de la seva mort. Finalment, Maria marxa cap a la seva execució. I aquest és el trajecte final de la segona òpera del cicle Tudor de Gaetano Donizetti, Maria Stuarda, que ha protagonitzat els moments d'òpera d'aquesta setmana. Us deixem amb el final d'aquest gran títol, dirigit també per la gran Edita Gruberova. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 92%. 1, 2, 3,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Temps de jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem un nou Jazz It, que avui us ho avancem, es basa en un aspecte totalment frívol. La setmana passada vam fer un programa amb un contingut històric contundent. Vam repassar l'activitat jazzística a la Barcelona dels anys 50 i 60 a través dels concerts que van oferir a la nostra ciutat les grans figures internacionals del jazz. Per això creiem que avui tocava fer un programa lleuger, ben lleuger. Comencem amb el trompetista Doc Cheatham, un home nascut a principis de segle XX que va col·laborar en diverses ocasions amb Louis Armstrong durant la seva joventut, quan el jazz també era jove. Aquí teniu St. James Infirmary.

Adolphus Anthony Cheatham, Doc Cheatham. Hem escoltat St. James Infirmary, una gravació de maig de 1975. Doc Cheatham va viure gairebé 92 anys i va tenir la sort d'estar actiu fins al darrer moment. Però hi ha un detall de la seva personalitat que és curiós. De jove li van caure els cabells i, per dissimular-ho, es va deixar créixer els de darrere i els dels costats i se'ls pentinava cap endavant, en fixador, de manera que cobrissin tota la part on no n'hi tenia. Fa uns anys, en el Congrés dels Diputats de Madrid, hi havia un diputat basc, Iñaki Anasagasti, que tenia una tècnica semblant, encara que, comparant els resultats, clarament menys efectiva que la del trompetista. Doc Cheatham va tenir un net, que es diu Theo Crocker, i que també és trompetista de jazz. Aquest noi ara té 41 anys i sempre ha lluït un pentinat format per les trenetes que coneixem com a rastes. Això no és precisament un fet inusual, però és un músic que cuida molt la seva imatge i les rastes les sol portar d'una manera molt personal. Aquests darrers anys ha incorporat a la seva música teclats electrònics i influències molt variades que passen pel funk i el hip-hop i altres tendències actuals. Però a l'inici de la seva carrera va moure's per paisatges plenament tradicionalistes fins al punt de titular el seu segon disc In the Tradition, en la tradició. Aquí en teniu la prova, la seva versió gravada el 2008 de Black and Blue de Fats Waller.

Theo Crocker, any 2008, i la revisió d'una clàssica del jazz primerenc, Black and Blue. En aquell moment, Crocker va conèixer la cantant Didi Bridgewater, que es va convertir en una mena de mentora seva. Didi li va produir el tercer disc, titulat Afrophysicist, i el va agafar a ell i al seu quintet habitual com a grup d'acompanyament en els seus concerts. Didi Bridgewater és una de les millors veus en actiu i una de les estrelles més lluents, sens dubte, del firmament jazzístic actual. Fa un parell d'estius va oferir un concert en el Palau de la Música Catalana simplement inoblidable. Didi, que ara té 76 anys, porta el cap completament rapat des de l'any 2008 o 2009, aproximadament. Escoltem ara Save Your Love For Me, del disc Afrophysicist de Theo Crocker, amb la veu de Didi Bridgewater.

0: This is Theo Croker, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i ràdio nacional d'Andorra, amb Doc Cheatham i el seu pentinat estil Anasagasti. Després hem tingut a Theo Croker i les seves rastes super fashion, i després a Didi Bridgewater amb el cap rapat com a símbol de llibertat personal i creativa, segons va dir en una entrevista de 2010. Ja podeu veure que el fil argumental frívol que hem anunciat el podem titular Pentinats insòlits en el jazz. I ara seguim amb el pianista Earl Hines, que també se'l coneix com a Earl Father Hines, membre de la mateixa generació que Louis Armstrong o Doc Cheatham. El portem en aquest programa de perruqueria jazzística perquè la major part de la seva vida va dissimular l'alopècia que l'afectava amb una perruca, el que anomenem un postís, que només es pot qualificar de contundent pel volum, el color i la densitat que lluïa. Va ser un pianista brillant, elegant, imaginatiu i, quan convenia, també contundent, com el postís. El tenim al costat de Johnny Hodges, un dels membres més destacats i recordats de l'orquestra de Duke Ellington, i ens porten tots plegats You Can Depend on Me.

0: You Can Depend on Me, el piano d'Earl Hines i la seva perruca, i el saxual de Johnny Hodges. Un altre cas evident de perruca postissa en el jazz és un guitarrista plenament en forma i en actiu, actualment, que té 72 anys i ha militat sempre en les files del jazz fusió des de la seva entrada en el grup Return to Forever, que liderava el teclista Chick Corea l'any 1974. Estem parlant d'Al Di Meola.
1: Hi, this is Al Di Meola, and you're listening to Jazz It Radio.
0: A Al Di Meola li van caure els cabells també molt jove i va optar, també, per posar-se un postís, una perruca. La diferència és que, tant punt la medicina ho va permetre, es va fer un implant de cabells, i tot i que l'inici d'aquesta tècnica no es feia de la manera acuradíssima que es fa ara i que té resultats extraordinaris, el seu implant li ha permès arribar als 72 anys amb un aspecte excel·lent. Us portem el disc que va gravar l'any 2020, Across the Universe, on ens porta la seva visió molt personal i molt bonica de les melodies dels Beatles. Escoltarem I'll Follow the Sun, una cançó de Paul McCartney que els Beatles van incloure en el seu disc Beatles for Sale, editat el desembre de 1964.

Acabem d'escoltar I'll Follow the Sun, la música dels Beatles segons Aldi Meola, gravació de 2020. I seguim amb un saxofonista tenor que ens va deixar el mes de maig passat als 95 anys, Sonny Rollins. Ell no va necessitar mai ni una perruca, ni un implant, ni res de tot això. Us el portem avui perquè l'any 1963 es va tallar els cabells, tal com ell mateix deia, estil moicà, és a dir, ben rapat dels costats i deixant cabells només al mig del cap, com si fos una cresta. Hem de dir que no era una cresta llarga, dreta i acolorida, com van fer els punks, els punkies dels anys 80. I a més, ell va dir en diverses entrevistes que ho havia fet com a forma de rebel·lió social i com un gest de proximitat amb les cultures indígenes nord-americanes. Tothom expressa les seves reivindicacions com vol. Aquí el teniu, Sonny Rollins. El tenim gravant per a la discogràfica Blue Note l'any 1957 i la cançó és Why Don't I...

0: Coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Ne laisse pas seul sans ton amour.
2: Efectivament, esteu escoltant Jazz Hit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara és temps per tres veus femenines que escoltarem a l'inversa des d'un punt de vista cronològic, perquè comencem amb una cantant actual, Cecil McLaurin Salvant, una de les més personals i intenses del jazz. Una dona que també sol portar el cap rapat, potser no sempre, però gairebé sempre, i si no, sempre porta el cabell molt, molt curt. Hem portat el disc Melusine, gravat l'any 2022, cantat bàsicament en francès, i que gira al voltant d'un personatge literari creat al segle XIV a França, anomenat Melusine, que era una dona que es podia transformar en serp. La cançó que escoltem, Il m'a vu nu, és a dir, m'ha vist despullada.
3: Un soir je faisais

Cécile McLaurin Salvant, Il m'a vu nu. I a continuació, arriben dues cantants que van utilitzar perruques molt vistoses no per amagar cap carència capilar, sinó per canviar de manera més o menys radical d'aspecte. Totes dues de raça negra i totes dues utilitzant, en alguna ocasió, perruques rosses o com a mínim perruques clares. La primera és Dinah Washington, que fins i tot va sortir fotografiada amb la seva perruca rossa rogenca a la portada d'algun disc. Això sí, quan va gravar la cançó que escoltarem tot seguit, el dia 4 de desembre de 1956, amb l'orquestra de Quincy Jones, lluïa el seu cabell natural negre i molt bonic. Aquí teniu Is You Is or Is You Ain't My Baby.

Is You Is or Is You Ain't My Baby? Era la veu de Dinah Washington amb l'orquestra de Quincy Jones. I ara tanquem aquest apartat amb la tercera veu femenina que hem anunciat. És la clàssica, la inoblidable, la imprescindible gran dama Ella Fitzgerald, que utilitzava perruques de manera més o menys habitual. N'hi ha una, si voleu veure-la, n'hi ha una d'exposada en el Museu Smithsonian de Washington. Es diu també que en comptades ocasions va aparèixer en escena amb una perruca, potser no rosa platí, però sí d'un color ros o d'un color força, força clar. A Ella Fitzgerald l'escoltarem en un disc deliciós en forma de jam session organitzada pel productor Norman Granz. Ella Fitzgerald molt ben acompanyada per un octet de grans estrelles. Per exemple, hi ha Tommy Flanagan en el piano, Zoot Sims en el saxo tenor, Clark Terry en la trompeta, etc, etc. Ens porten I Don't Stand a Ghost of Chains, que vol dir no tinc ni la més mínima possibilitat.

0: Hello, this is Sara Dowling, and this is Jazz It.
1: I acabarem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, tornant a les trenes, a les rastes. Primer us portem un disc gravat a Japó, amb una secció rítmica japonesa, el desembre de 1991, un disc gravat per dos músics nord-americans molt joves en aquell moment. Roy Hargrove, trompeta, i Antonio Hart, saxo alt. El resultat és sorprenentment bo i efectiu, perquè els músics japonesos swinguen amb molta efectivitat. En aquell moment, ni Hargrove ni Hart portaven rastes, però tots dos n'han portat en algun moment de la seva vida. Antonio Hart segueix en actiu, però Roy Hargrove, un músic molt estimat per la capella jazzista terrassenca, va morir prematurament l'any 2018. Tots plegats ens interpreten Bohemia After Dark, una de les clàssiques del repertori dels germans Adderley.

0: Finalitza la
1: feina. Estem amb tu des de 1985.
0: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.